0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, després del podcast de Lloba o Truene, l'espai de sendes, l'espai d'excursionisme dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme,

0: conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmiques sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia secat això, doncs ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del Cap i Casal Comarcal.
1: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Orant i també el Cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una Amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de l'Illet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
0: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre, l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, I el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros. Primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Montpla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa. On trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aigomolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I, tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: 1 i mig sobre 5, només.
0: Referències a internet.
3: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Vullpato vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes, on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta. Espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem a Ràdio Sant Andreu els dijous. Abans hem escoltat el Llueva Outruene, el podcast de meteorologia de Ràdio Sant Andreu. I tot seguit, més informacions a continuació, ja que estem a la setmana del vi i també la setmana de la Fira del Vermut de Sant Andreu de la Barca, amb activitats que continuen al llarg de la setmana, doncs ja sabeu que a Ràdio Sant Andreu contem amb l'espai de vins amb Carles Piera.
4: Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de l'home. En aquesta secció ens ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu per fer festa en qualsevol moment. Salut! Avui farem una secció de vins pensada per finals de primavera i principis d'estiu. I en aquest cas farem un de cada. Farem un vi blanc, un rosat i un escumós. Començarem amb blanc de Xeri Sena 2024 de la DEO Empordà. Està fet per la cooperativa agrícola de Garriguella, que porta mig segle d'activitat a l'Alt Empordà. Treballen amb la idea d'unir tradició i innovació. En el vi que ens ocupa, el raïm prové de vinyes velles de garnatxa blanca de 50 anys i, de fet, envelleixen 3 mesos en barriques de roure francès. És de color groc, net i brillant. Dóna aromes de fruita blanca amb toc de vainilla. En boca entra ample, és fresc i amb final llarg. Marida amb formatges, arrossos, peix i carns blanques. Ens anem ara amb Deja Vu Rosado Selección Especial 2023 Vino de la Tierra Castilla y León. Està fet per bodegues Pavo de la Oliva a Tudela de Duero dins de la denominació, com hem dit, de Vino de la Tierra de Castilla y León. Està fet amb 100% tempranillo amb vinyes d'uns 30 anys d'antiguitat. És de color rosa, brillant i transparent. A més, és fresc, amb notes de fruita vermella, maduixa i xercs. També té matisos balsàmics, florals i notes llamineres. En boca és lleuger i equilibrat, amb una acidesa que refresca, combinat amb una textura suau i sedosa, on també s'hi afegeixen notes cítriques. Aquest vi va guanyar 2 premis, un al 2020, el de Ecoracimo i Ecovino, i un al 2021, del Concurs Mundial de Brussel·les. Té una producció limitada de 4.300 ampolles, però, evidentment, es pot trobar a grans capitals de província. Marida amb aperitius, amanides, marisc, peix i cuina mediterrània. Acabarem amb Ate Roca Corpinat Reserva 2023. Està fet per Ate Roca Anima Mundi, que es va fundar amb Agustí Torelló Civil i el seu fill Agustí Torelló Roca. Això a l'any 2013. Va començar com clàssic penedès abans de passar a la denominació Corpinat. Anem amb l'escomós, que té un copatge de 55% de macabeu i 45% de xarel·lo. Té una criança mínima de 20 mesos en ampolla i no porta licor d'expedició. És de color groc pàl·lid amb reflexes daurats. Té bombolla fina i persistent i dona aromes de poma reineta, pera i fonoll, a més pell de cítrics. Tot això en un fons de pastisseria i brioix. En boca és fresc, mineral, persistent i amb un carbònic cremós i ben integrat. És un escumós molt gastronòmic, tot i ser més adient per maridar amb arrossos de peix, assortits de fumàs i peix tant blanc com blau a la planxa o al forn, doncs també pot acompanyar tot un àpat. Recordarem que Blanc de Xericena 2024 de O Empordà està entre 9 i 10 euros prou de venda al públic. De Xabú Rosado, selección especial 2023, vino de la tierra de Castilla y León, al voltant d'uns 9 o 10 euros preu de venda al públic. Recordem que, com hem comentat, és una edició limitada de 4.300 ampolles. Si us interessa, sempre és més fàcil trobar-lo, per exemple, al Colmado Quiles de Barcelona, a la Rambla Catalunya 65. I Ate Roca Corpinat Reserva 2023 està entre 15 i 16 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins a la propera secció, salut!
5: Recomanacions de vins amb Carles Piera a l'Espai de Vins, a la setmana en què estem celebrant la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, amb diferents activitats al llarg de la setmana. El dia fort serà aquest dissabte, amb la presència de vins cellers a l'esplanada del Mercat Setmanal, i diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. A l'apartat de l'entrevista, avui parlarem del caso Vitruvio.
3: El caso Vitruvio. Cuando una moneda se vuelve la protagonista, es que algo bien raro va a suceder.

0: I és que avui entrevistarem a Jordi Bendive, director, creador i responsable de Black Zinc Productions, i Ernest Vila, director de Common Films. Amb ells parlarem de la pel·lícula El Caso Vitruvio, que s'està rodant durant aquests dies a Barcelona, al Maresme, entre d'altres Canet de Mar, al castell de Santa Florentina, i Badalona. I, com sempre, no pot faltar la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria amb la història de la tele, que no falla mai, no falla mai l'Assumpta. I amb ella parlarem de tres programes mítics de la televisió. I després, per acabar, atenció, el Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot, com sempre diem, i aquest cop des del Unicorn Pride. No us ho perdeu perquè... jo de vosaltres, o sigui, és que és imperdible, això. És imperdible. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, allà on sigui, ens seguiu, I gràcies, com sempre, també a totes les emissores que ens feu confiança. Arrenquem ja el programa. Preparats? Preparades? Comencem.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
0: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltant amb aquest fragment d'aquest gran documental, doncs bé, Assumpta, d'aquests parlades tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, en vostre nom comença nostra història. El títol era molt maco, en vostre nom comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé... Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: me llamo Dani y te llamas Jordi.
1: Pues claro que sí, Dani. Sí, el equipo lo está dando todo. Los actores se lo están currando muchísimo. Están ensayando un montón. Vamos a hacer la mejor película de la historia.
2: No, Jordi, a ver, que no me está respondiendo y estamos ya a menos 3 semanas,
1: tío. Que falta pasta, que vamos mal de tiempo. No, no sé, tío. No sé si lo vamos a conseguir, en serio.
2: No, no, Jordi. Cancelar es lo último que se te pasa por la cabeza en estos momentos. No, no me puedes decir esto, Jordi.
1: Tienes razón. Vamos a seguir para adelante con todo y esto lo sacamos, tío. Claro que sí.
2: Para adelante, Jordi. Después de un año, tío, ya está aquí. 2 semanas, tío. 2 semanas y empezamos.
3: A las 16:35.
4: Deja de defenderse, joder. ¡Que me te calles! ¡A esos cálculos no me salen!
5: Me diréis que no hay putas señales en el mundo, tío.
6: El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
7: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta 3 històries aparentment independents, un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
8: Gràcies a tu.
9: És un plaer.
7: Hem vist imatges, hem vist aquest, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
8: 5 cèntims no, te puc fer 1 euro.
7: Perfecte, em va bé, em va bé, em va bé.
8: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
9: Hòstia, algo així, no?
8: La vieja del visillo.
7: Això,
8: la vieja del visillo.
9: Sí.
8: Pues,
9: no?
8: Pues la pel·lícula és una mica això, no? És com si poguéssim veure coses que no haurien de veure, situacions una mica fora de lo comú a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
7: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
8: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
7: La piràmide mítica, sí.
8: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que pues la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització,

0: És això. No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
1: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment, és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
0: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamont, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
2: Bueno, tot està una mica definit també per el que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
0: sí.
2: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
0: Les regnes.
2: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Uh-huh. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen
0: molt dures.
2: I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no?, el que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
0: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més...
1: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
0: Ho té més clar, no?
1: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
0: ara
1: i de producció.
0: Ara en parlarem, ara en parlarem. Sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja el té aquí molt estructurat.
1: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
0: I no hi hauria problema, totalment, no?, d'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no?, també fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
1: Tècnicament és un merder.
0: És complex,
1: sí.
2: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no?
0: Estàs
2: allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
0: Sí, què passarà, no?
2: I això et permet també tenir l'espectador molt, molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
0: no.
2: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
0: És caríssim, no?
2: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, pues, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
1: És així, és així.
0: Ni més ni menys.
1: Sí, sí.
0: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no?
1: Però portem...
0: els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
1: Sí.
0: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
1: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem

0: fer, perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims, i estem convençuts que hi anirà, sí.
1: Molt bé.
2: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no? Sí. I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
0: va.
2: Som-hi.
0: Sí.
3: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
2: Uh-huh. Però m'estan copiant tots.
3: T'estan copiant, sí. T'estan copiant. Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
0: Ja està, okay. Molt xulo.
3: Sí, i és un programa fet tot, sí, en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
0: A mi m'encanta més el programa, l'entrevista, o sigui, sí, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
3: És tremendo, la veritat.
0: Sí.
3: Parlem del càsting, que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
2: Naturalitat. Al final,
3: molt més ni menys.
2: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
3: Pim-pam.
2: Sí, sí. De dir,
3: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
2: Per suposat. Sí.
3: Molta gent no s'ho creu, però és així.
0: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
3: Que sí. També és important, eh? Donar oportunitats a gent, doncs, que vol també tenir el seu espai, que també vol tenir la seva oportunitat, no?
0: Sí.
3: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla, veure?
0: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé. A veure què
3: és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? En molts aspectes. És que també... és una pel·lícula que té un fons
0: però una
3: molt
0: cosa
3: potent.
0: Una cosa és el que penses, una cosa és el que...
3: Exacte, aquí està.
0: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries. Aquí podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
3: Ni més ni menys. Sí.
2: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava, o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
0: Exacte.
2: I això el cos t'avisa.
0: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torçar una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
3: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
0: Gràcies.
3: Caso cerrado, saps allò?
0: Ho hem d'agrair aquí a un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
3: que
0: i amb la pàgina
3: aquí,
0: web.
3: Si sí. Avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
0: Està amagat, està amagat.
2: És tímid,
3: és tímid. Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
0: és
3: plan
0: crac,
3: de suport. Suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
0: Correcte.
3: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
2: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny. I de formes, pues, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat pues, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes. Però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de... Ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
3: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
0: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh?
3: Feu-hi, jo tampoc.
0: Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
3: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming i està molt, molt bé.
0: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, estem... O sigui, tu, des de fora, poses res, 5, 10, 20 euros i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
3: Home, això és un curro, això, nois?
0: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible i, a més,
3: com
0: estem...
3: Com el pack de tinta i sudor.
0: Epa!
3: Sí.
0: Interessant.
3: Home, atenció, eh?
2: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients que si volen conèixer l'Octavi Pujades o si volen conèixer el Marcos Franz o algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada i, a més, veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
3: Brutal. Pues més a més, tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que, a més, les fotos estan molt cuidades. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia.
0: Sí,
3: i
0: sí,
3: ho heu cuidat
0: sí.
3: I això també s'agraeix i es veu.
0: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent i estem fotent canya, sí, sí, sí.
3: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
0: Tots els rodatges.
3: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
0: I tant.
2: Sí, bueno, la idea és comencem a rodar ara, el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
3: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
2: No.
0: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna cosa.
3: Poca broma,
0: per dir alguna cosa.
2: I deixa de comptar, no?
3: Sí, sí. Aviat.
0: Sí.
2: Sí. Després rodem doncs, un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
3: Pim-pam.
2: Sí.
3: Per el que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
2: Clar, perquè...
3: És que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
2: Més de 60 persones. I volem fer un projecte oficial... legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant, no és un projecte d'escola que li podem dir, vine, i et donem 5 euros així.
3: No,
2: volem que tot sigui oficial perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
3: Està aquí ja. El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
0: Sí.
3: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de pressió una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Sí. Presentar paperassa i tot això... És un curro, això, eh?
0: És una liada. Si això,
3: i
0: són
3: quan
0: dies
3: no demanen
0: de...
3: una cosa, demanen una altra.
0: Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder. Estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
3: Un meset potent,
0: sí, sí,
3: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Ja és això, ja és això.
0: Sí.
3: Escolteu-me, la moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi Albert Camus, pot aconseguir, que això és molt xulo, també, doncs, tenir aquesta moneda a les teves mans. La moneda passa de mà a mà unint persones que no es coneixen. No es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí... units, sí, per una simple moneda.
2: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvi.
3: Exacte.
2: I en principi l'home de Vitruvi en té 4. Aquests 2 braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
3: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
2: Llavors, bueno, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
3: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? De la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allificat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
0: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè diferent. Ho dic en sèrio, és rebem moltíssimes, moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
3: Que el sector s'està movent, i això és important.
0: Sí, sí, sí.
3: I que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc
0: i que
3: està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
2: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
3: Ni més ni menys.
2: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, mm-hmm. i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
3: Tampoc tenia un reconeixement tan gran.
2: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i demés. Mm-hmm. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo què sé, a Pozos d'ambició també.
3: Correcte.
2: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
3: Inacabable, no?
2: Sí.
0: Bons apoyo, noms. Apoyo la emoció en total.
3: Sí.
0: Jo és que vaig, jo soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
3: Molt bona, sí.
0: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
3: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
2: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
3: Que bona aquesta.
2: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls. Mm. I molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes, pues una és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
0: És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes a loco.
3: La gent ja no comprarà metàl·lic ara. Sí. Ja.
0: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content. Perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida. Mm-hmm. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
3: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, mm-hmm. que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami i, sobretot, recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
2: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
3: Sí.
2: I res, pues, infinites gràcies perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
3: Molt bé, també va bé.
0: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
3: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre el caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants. A veure... Toni, que estàs aquí! Toni! Toni, què tal? Ai, ai, ai, que no surt. Ai, Toni, Toni!
1: Què tal, la vista de la Caixa Tonta? Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor.
0: Bueno,
1: la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está, ahí está, con el tiburón todos, ahí está, todos, ahí se la llevó el tiburón, no pare, chingue, chingue, no pare, todos, todos, arriba, vamos, os falta fuerza, más fuerza, vamos, va, venga, calidad, va, Misquiana, va, al centro. Misquiana, al centro, vamos. Misquiana. Una super vedette con cuatro brillos y lo demás al aire libre, Misquiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. De arriba abajo, va, dadala, va. Todos, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, diles.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa. I aquí ballant amb Misquiana. Balla, balla. El tiburón.
5: Un petó per la Caixa Tonta.
1: El tiburón, canta.
5: No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue. No pare, sigue, sigue.
3: No pare, sigue, sigue.
1: A veure, a veure, a veure, a veure. Dona més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
6: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando. ¡A todo el mundo!
1: ¡Té ganes de mossegar! A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, hola, hola, hola, Paco.
7: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno los aclara con este chivantesco excelente chivarrio de coña.
1: Pues, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
7: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
1: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
8: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
1: A mi unes preguntes per bolet.
8: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
1: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim o no?
8: I tant, que sí, sense problema.
1: Com te dius, perdona?
8: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
1: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas, què vols?
8: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
1: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida... És el que fem cada dia, Toni Rovira i tu, i vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. On no hi ha edat, on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure, n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
8: I tant, superimportant.
1: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
8: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
1: Quina pintat aquesta cara tan guapa?
8: Jo mateixa.
1: Tu mateixa? És pintora?
8: Sí, i tant.
1: Doncs, digue'm.
8: Gràcies, Toni. Aquestes són les seves superparaules.
1: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
9: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Bé, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
10: Yo aquí estoy dándolo todo y...
1: No vas a perder el ritmo ni nada.
10: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
1: ¿A qué vienes?
10: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
1: Más diversidad y color no puede haber.
10: No, esa es la mejor que tenemos.
1: Bueno, chale, que es la mejor. Mira, mira, mira quién acá baja, las vedettes. A dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa, què passa? Però què passa?
10: No, no passa
1: res. No passa res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
10: Sergio, no. Le he dicho si quiere el abanico.
1: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
11: La bruja Lola.
1: La bruja Lola.
11: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
1: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
11: Una puerca.
1: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat, i nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat, ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser models, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, abogat, si veiéssiu l'abogat, va amb pandilla. De qui vas, de qui vas?
12: Del más mejor del mundo mundial.
1: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'inspira?
12: M'havia de vestir el Cicli 4, al final he fet un mix.
1: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Cicli 4 i he acabat pintat. Bueno, pintat com un pierrot.
12: No sé de què, no sé de què.
1: Una mica trans, eh?
12: Però bé, no?
1: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
12: Destrans total.
1: Trans total. Mare de Déu, mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se, i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som la carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la bandera.

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hay otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Entropia.
1: Vale, però pots provar això de fer una frase o no?
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del projecte de remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres i parlarem de com serà aquesta remodelació d'aquest parc de Sant Andreu de la Barca, que serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també parlarem d'altres qüestions. Acabarem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Aquest dimecres va estar a la Sagrada Família a la tarda i al matí va estar a Montserrat i va assistir l'alcalde Marc Giribet. Avui escoltarem les seves paraules i valoracions sobre la visita del Papa a Catalunya. I avui també parlarem del casal de la gent gran Maria Aurèlia Gamany, parlarem de l'oferta de tallers a partir del mes d'octubre. El nou curs començarà amb 17 tallers estables durant el curs 2026-2027 i també parlarem de quan comença el període de les inscripcions. És per això que ens acompanyarà la regidora de gent gran, Isabel Marcos. Avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Ja sabeu que l'acte central serà aquest dissabte a l'esplanada del Mercat Setmanal i que diumenge tindrem la tercera edició de la Fira del Vermut. I també avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre l'inici del Mundial de Futbol. Aquestes i altres qüestions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Aquest dimecres l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte de la remodelació del Parc Central. Serà un pulmó verd amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i també zona per a gossos. En té més detalls el nostre company Joel Carrascó.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Giribet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
3: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu de la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
2: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
3: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
2: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
3: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
2: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
3: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I, per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
2: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
2: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
2: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
2: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
2: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el parc central actual i el parc central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res. Tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
2: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri com el seu nom diu, és cèntrica a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
2: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
2: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
1: Anem amb d'altres informacions en aquest InfoSap. Tot seguit parlem dels tallers de la gent gran, del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, que arrencaran la propera temporada, concretament a principis d'octubre. La regidora de gent gran, Isabel Marcos, avança avui a Ràdio Sant Andreu algunes d'aquestes activitats que es duran a terme al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, com també, doncs, farà l'anunci de quan comencen les inscripcions. El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. Per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers, perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats, com la ment activa o també el taller Connecta't.
6: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones,

0: del casal, no?
1: Bueno, yo siempre digo, y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en Hospitalet, que vive en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al casal. Y una vez que se encuentra en el casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas, pues que eso, cuando se hacen mayores, pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas, pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más, pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, buah, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no?, de una médica de primaria, que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no?, pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no?, que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates, del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmanya repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
1: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gracias a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: I el Papa Lleó XIV ja ha deixat a Catalunya. Aquest dimecres va ser present a la Sagrada Família. Recordem que membres de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca també van participar del dispositiu especial amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV en dimecres al voltant de la Sagrada Família, i dimarts també van participar en el dispositiu que es va realitzar al voltant de l'Estadi Olímpic. El Papa Lleó XIV aquest dimecres també va ser present al monestir de Montserrat, un monestir de Montserrat on entre els representants institucionals també va ser l'alcalde Marc Giribet. L'alcalde Marc Giribet ha destacat el missatge de convivència del Papa Lleó XIV durant la històrica visita a Montserrat. Entre els representants institucionals convidats a Montserrat hi havia l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, convidat expressament per l'abadia de Montserrat. L'alcalde ha valorat a Ràdio Sant Andreu molt positivament la seva participació. Un papa de l'Església Catòlica ha visitat Montserrat per primera vegada en 44 anys, des que Joan Pau II ho va fer l'any 1982 al Montserrat. Monestir no havia tornat a rebre la visita d'un pontífex. Ho ha fet aquest dimecres, 10 de juny, el Papa Lleó XIV ha protagonitzat una jornada històrica. El Sant Pare ha arribat a Montserrat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut el trajecte entre el Mirador dels Apòstols i l'entrada de l'abadia a bord del Papa Mòbil, saludant totes les persones congregades al llarg del recorregut, i un cop a l'interior de la basílica ha presidit la pregària del Rosari i ha impartit també la benedicció final amb un acte carregat de simbolisme. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut quan l'Escolania de Montserrat ha interpretat el Salve Regina i el Virolai, himne dedicat a la Mare de Déu de Montserrat davant d'un temple ple de fidels i també d'autoritats. Entre els representants institucionals, com dèiem, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
4: Bé, molt contents, primer de tot perquè l'abadia de Montserrat ha convidat expressament a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a poder participar d'aquest acte, un acte molt important pel col·lectiu que hi viu a la muntanya i practica, diguéssim, els afers religiosos, i per tant molt contents per poder ser allà i poder representar els creients de Sant Andreu de la Barca en un acte importantíssim, que és la visita del Papa Lleó XIV al nostre país i en concret a Montserrat. I també vull destacar del que el Papa ha volgut traslladar amb les seves paraules, doncs aquestes paraules, diguéssim, d'intentar entre totes i tots, doncs, crear ambients on l'amor, la pau, la proximitat, l'ajuda al desfavorit, doncs, que són molt més importants que l'odi, la distanciació, la discussió. I jo crec que en els moments actuals en els que estem vivint, on hi ha col·lectius, grups polítics que es dediquen a posicionar-se en els extrems, assenyalar, diguéssim, a col·lectius desfavorits, doncs això no és precisament el que molts defensem, i en aquest sentit el Papa també ha reforçat aquest missatge de que hem de ser, doncs això, doncs molt més inclusius, hem de treballar més en pro d'aquelles persones més desfavorides per intentar que tothom tirem endavant i evidentment sigui amb concòrdia i amb pau. I aquest és un missatge que l'agafo i també me l'emporto a Sant Andreu de la Barca, doncs per poder practicar, per poder treballar en la nostra ciutat, on és una ciutat molt petita, on convivim moltes persones, i crec que aquest és un missatge conciliador, és un missatge que ens pot ajudar a que la convivència vagi molt millor.
0: A la visita del Papa Lleó XIV aquests dies a Catalunya també ens hem fet ressò i referència a través de Ràdio Sant Andreu, sobretot arran dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de Barca, que també han participat del dispositiu especial. I aquest dimecres al matí, com dèiem, al monestir de Montserrat, amb la presència de diferents autoritats, entre elles l'alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian.
0: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb l'regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
4: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
4: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
4: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
4: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable als veïns i veïnes del barri. Fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Avui comença el Mundial de Futbol Masculí. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquest inici del Mundial.
2: Aquest dijous arrenca una nova edició del Mundial de Futbol i a Sant Andreu de la Barca l'esdeveniment no passa desapercebut. Durant un recorregut pels carrers del municipi, diversos veïns han compartit amb Ràdio Sant Andreu les seves impressions sobre la competició. Tot i que alguns asseguren que seguiran només els partits més destacats, la majoria reconeix que el Mundial continua sent una cita esportiva especial que desperta interès i conversa.
3: No, no tenia ni idea.
4: No saps que avui comença el Mundial? És l'esdeveniment esportiu més important, jo crec, del món.
3: Sí, he sentit coses i he vist alguna cosa a la televisió, a la ràdio, però no tenia ni idea que era aquesta data en concret. No és una cosa que m'atregui gaire.
4: No t'interessa el futbol?
3: A veure, només m'interessa el Barça, perquè sóc culer, i sí que m'agrada veure alguns partits, però els de la selecció, la veritat és que no sóc tan futbolera.
4: Si et preguntés on es disputa aquest Mundial, me'l sabries dir?
3: A veure, crec que hi ha una part que està als Estats Units, però no estic segura, perquè alguna cosa he sentit que hi havia polèmica amb el tema del Trump i tal, però la veritat és que no tinc ni idea.
4: Estats Units, Mèxic i Canadà. És el primer Mundial que es disputarà en tres països diferents. Què et sembla que el Mundial per primera vegada es disputi en tres països en lloc d'en un i hi hagi tant desplaçaments, que és que consumeixi tant combustible, per exemple?
3: Doncs és que la veritat és que tots aquest tipus d'esdeveniments massius, ja siguin esportius o siguin del tema que siguin, fan... a mi em fan basarda perquè no m'agraden. Considero que no cal fer tanta despesa econòmica, ja sigui per consum de benzina, dels avions, que estaran bellugant-se per tot el cel, o ja sigui pel tema de màrqueting i publicitat i aquestes coses, que en definitiva aquests diners que es bellugaran es podrien invertir en altres coses més bones que ajudarien al planeta.
4: Serà l'últim Mundial de Lionel Andrés Messi i serà el primer Mundial de l'estrella del Barça, Lamine Yamal. Què et sembla que coincideixin aquestes dues persones en l'últim i el primer Mundial?
3: Home, com a culer, t'he de dir que sóc molt fan de Lionel Messi. La veritat és que hem pogut gaudir del seu joc. I en Lamine Yamal, doncs, és un jugador que projecta molt i crec que tindrà molts d'èxits. I n'estic molt orgullosa. Com a esportistes, considero que és de lo millor que hi ha al món. I malgrat que no m'agrada gaire el tema del futbol, veure'ls jugar és un plaer i un privilegi, i en aquest sentit doncs contenta, i que crec que serà un comiat bonic per part d'un gran jugador del món com és Messi, i doncs segurament doncs veurem coses molt xules de Lamine Yamal, que ens comença a acostumar.
4: Com a culer, què t'agradaria més? Que el Messi s'acomiadés amb el Mundial sota la butxaca, dins la butxaca, o que Lamine Yamal debutés amb el Mundial guanyant-lo?
3: Jo sempre a favor d'Argentina, en aquest cas, perquè sóc molt fan de Messi. M'ha agafat una època que sí que tenia més interès pel futbol, i doncs la veritat és que el Lamine Yamal juga amb Espanya, vale, a mi no em crida. Sóc més culer que Espanya, però sí que és veritat que tots aquells que els agraden veure futbol, això no ho tenen en compte. Llavors, a mi no és... bueno, veurem bons jugadors, gairebé tots del Barça, juguen al Mundial, doncs, ok.
4: Bueno, tia, sap vostè que avui comença el Mundial de Futbol?
5: Pues sí, senyor, sí que ho sé, sí. Per les notícies d'ahir, vaig veure bastantes notícies amb això del papa i lo de la seva família, i sí que sé que comença el futbol.
4: Vostè el veurà, el Mundial, el seguirà?
5: Pues no, no el seguiré. Puntualment, per alguna notícia que surti al migdia o a la nit, per algun resultat i prou.
4: No li agrada el futbol, doncs?
5: No sóc seguidor de cap equip. A part del Barcelona, el Barcelona sí que m'interessa. Algunes cosetes.
4: Llavors, aquest Mundial, no sé si ho sap vostè, però és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què opina vostè com a culer?
5: M'agradaria... no, amb això sóc imparcial. M'agradaria que el joc anés bé, no hi hagi violència, no hi hagi racisme. M'interessaria que les coses anessin bé i netes i...
4: Tot i que em diu que no li agrada a vostè molt seguir el Mundial, si arriba a la final del Mundial a Espanya, la veuria? O si no arriba també, veurà la final del Mundial?
5: Bueno, sí que la seguiria la selecció espanyola perquè juguen molts del Barça. Quasi tots són del Barça. Són 8 jugadors. Sí que la seguiria.
2: Vostè recorda quan era més jove el Mundial del 82 que es va disputar a Espanya?
5: Sí, sí que me'n recordo perquè hi havia Sant Boi i allà a Sant Boi, a l'hotel que hi ha al centre, hi estava la selecció italiana.
2: I amb quin record guarda d'aquella època?
5: No me'n recordo. No sé, no me'n recordo ni quina selecció. Va ser la campiona.
2: Itàlia, precisament.
5: Itàlia. Tinc el record d'Itàlia, però no ho sabia.
2: Buenos días, avui comença el Mundial. Vostè seguirà el Mundial?
6: Sí, segurament.
2: Avui és la inauguració. Veurà el partit inaugural, també?
6: Sí, també. A les 9 de la nit, sí, segurament.
2: Saps qui juguen?
6: México i Sud-àfrica.
2: Molt bé, o sigui que vostè té ganes, no?, de començar el Mundial?
6: Sí, sí, molta ganes, sí.
2: Qui creu que guanyarà el Mundial?
6: M'agradaria Espanya, però crec que hi ha seleccions com França, Portugal i Argentina que faran molt difícil que Espanya pugui guanyar, però espero que surti bé tot i guanyem.
2: Vostè, fora de les seleccions, és d'algun equip? És del Barça, el Madrid?
6: Sí, del Barça.
2: Llavors, aquest Mundial és l'últim Mundial de Leo Messi i el primer de Lamine Yamal. Què li agradava més, que Messi s'acomiadés amb el Mundial o que Lamine Yamal debutés en Mundial?
6: Jo crec que Messi serà l'últim Mundial i Lamine serà la nova època de Lamine Yamal. Però és que hi ha un altre jugador que també farà un gran Mundial. Jo crec que jugadors com Olise, de França, i serà molt important també.
2: Però li agradaria que guanyés Lamine Yamal el Mundial en el seu debut o preferiria que Messi s'acomiadés del Mundial amb el Mundial sota la xella?
6: M'agradaria que Messi se despidiese una altra vegada de guanyar un altre Mundial, perquè és el millor jugador de tot el temps. Uh-huh. I crec que inclús que Pelé, Maradona, jo crec que Messi ha sigut inigualable.
2: Vostè recorda el Mundial del 82 aquí a Espanya?
6: Sí.
2: Com el va viure vostè?
6: Era molt jove, però me'n recordo dels jugadors que tenia Espanya i bé.
2: I recorda qui el va guanyar?
6: Jo crec que va ser Brasil.
2: Brasil o Itàlia?
6: O Itàlia. No sé si jugaven els dos les finals, no, ara mateix no en recordo bé. Però crec que... Sí, crec que Itàlia, sí. Crec que Itàlia, sí, possiblement. En l'època de Dino Zoff, de Conti, de Paolo Rossi... Hi ha jugadors que marcaven Tardelli, grans jugadors també.
2: Vostè m'està dient que seguirà el Mundial. Espanya creu que arribarà a la final, creu que farà un bon paper. Ja porta dos anys, o sigui, dos Mundials que no arriba on hauria d'arribar.
6: Jo crec que després de guanyar la Nations League i l'Eurocopa, jo crec que la semifinal seria lo mínim, però arribar a la final seria fantàstic.
2: Com ho celebraria vostè si Espanya guanya el Mundial?
6: En casa, la família, els amics, normal.
2: El Mundial es disputarà en tres països. Serà el primer cop que passa. Es jugarà als Estats Units, al Mèxic i al Canadà. Un Mundial, el del 2026, que serà molt especial i que totes les cases d'apostes donen a Espanya com la preferida per emportar-se la Copa del Món.
1: L'inici del Mundial hem preguntat avui a santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta cita esportiva i si faran en seguiment o no del Mundial de Futbol Masculí.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest divendres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Quantes vegades heu vist en un concert que per començar una cançó, o per començar totes les cançons, el bateria pica quatre vegades amb les baquetes per marcar el tempo i el moment de començar? Avui podríem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent exactament el mateix, perquè el nostre primer protagonista d'avui és un bateria, Shelly Mann, un músic sempre molt sol·licitat i, a més, un personatge molt popular a la seva època, cosa no massa habitual en els bateries. Comencem amb una composició de Henry Mancini que Shelly Mann i el seu quintet ens porten amb molta elegància i amb uns canvis de ritme molt efectius. Aquí teniu Theme for Some.

Shelly Mann and His Men, així es deia el grup que liderava el bateria Shelly Mann. Hem escoltat aquesta cançó dedicada a un tal Sam, una cançó que comptava amb Conte Candoli a la trompeta. Shelly Mann se'l recorda generalment com a figura de la tendència West Coast, però, de fet, va néixer a Nova York el mes de juny de 1920. Era fill d'un percussionista d'una orquestra clàssica. El seu pare volia que fos saxofonista, el volia allunyar d'això de la percussió. I aquí hem de fer una reflexió. Que el teu pare percussionista t'aconselli que tu no ho siguis pot alarmar a qualsevol jove que es plantegi un futur professional a la música. Afortunadament per a nosaltres no va ser el cas de Shelly Mann. A més, es va professionalitzar com a bateria molt jove i va començar en el sector de les big bands. La seva estada en la del director Stan Kenton el va portar a la fama i quan va deixar a Kenton va ser quan es va instal·lar a Califòrnia i es va incorporar a les files de l'estil propi d'aquell estat, que és, com us hem dit abans, el West Coast. Ara escoltarem a Shelly Mann com a company del saxofonista Stan Getz. Els trobem en un disc de títol inequívoc, Jazz West Coast. La cançó que es porten és Split Kick i el trompetista és, una vegada més, Conte Candoli.

Split Kick, el quintet de Stan Getz amb Shelly Mann a la bateria. Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units. A l'altre costat del país, a la costa que ens mira a nosaltres, i a la ciutat de Nova York, l'any 1940 es va fundar una discogràfica que s'ha convertit en mítica. És la Blue Note Records. Durant els anys 50 i 60 gairebé va monopolitzar l'edició de discos de la tendència que coneixem com a hard bop, amb resultats realment excepcionals, tant en qualitat com en vendes. Es diu que l'aparició a Califòrnia del jazz West Coast va ser, en certa manera, la resposta a aquest fenomen. També hi va haver una discogràfica principal que es va fundar, com no podia ser d'altra manera, a Los Angeles l'any 1951 i es va dir Contemporary Records. Ara escoltarem a Shelly Mann en una gravació d'aquesta discogràfica al servei d'un saxofonista a qui no situaríem en aquest context. Sonny Rollins, nascut a Nova York l'any 1930. El que passa és que aquesta gravació la van fer amb Rollins com a figura de jazz de la costa est, però acompanyat dels músics més famosos de contemporari i, per tant, els músics més famosos de la costa oest. Per això es titula el disc Sonny Rollins and the Contemporary Leaders. Sonny Rollins amb els líders de la Contemporary Records. Tenim a Hampton House en el piano i a Barney Kessel a la guitarra i ens porten tots junts I've Found a New Baby.

passejant pel món del jazz a Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara que hem escoltat el saxòfon inoblidable de Sonny Rollins, ens quedarem amb ell, perquè, segurament ja ho sabeu, l'amic Sonny ens va deixar el passat 25 de maig, el dia abans de celebrar el centenari del naixement de Miles Davis. Sonny Rollins es deia Walter Theodore Rollins. És una llegenda del jazz que ha viscut 95 anys esplèndids i que ha deixat un llegat artístic irrepetible. Comencem escoltant-lo al costat, precisament, de Miles Davis en una gravació a nom del trompetista feta l'any 1951. Aquí teniu Out of the Blue.

Out of the Blue, la trompeta de Miles Davis i el saxo tenor de Sonny Rollins, a qui estem dedicant aquests minuts. La primera meitat de la dècada dels 50, Sonny Rollins va consolidar la seva reputació de promesa del saxo tenor participant en sessions a nom de músics molt diversos. L'acabem de sentir amb Miles Davis i ara us el portem en una gravació de 1953 acompanyat del Modern Jazz Quartet, el grup mític, liderat pel pianista John Lewis i pel vibrafonista Milt Jackson, un grup que s'havia constituït oficialment 6 anys abans. Hem escollit la interpretació que van fer de la balada de Duke Ellington titulada In a Sentimental Mood.

Esteu escoltant Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I estem recordant la figura del saxofonista tenor Sonny Rollins, recentment desaparegut. A les seves biografies es sol donar l'any 1956 com el moment en què oficialment comença la seva carrera discogràfica com a líder. Els primers anys va treballar per diverses companyies i no hi podia faltar alguna gravació en Blue Note. Us en portem una mostra ara, amb aquesta cançó Why Don't I, que és una composició pròpia que va gravar l'abril de 1957 amb Horace Silver en el piano, J.J. Johnson en el trombó i Art Blakey a la bateria.

Sonny Rollins Quintet, Why Don't I? Si llegim una història del jazz més o menys convencional, veurem que, en general, el saxofonista tenor més valorat dels anys 50 i 60 és John Coltrane. I, sens dubte, la seva obra és fonamental en l'evolució del jazz. Però hi ha una bona colla de crítics que també reivindiquen a Sonny Rollins, que es pot considerar efectes pràctics coetani de Coltrane, dient que el seu llegat és de la mateixa categoria. Hi ha diferents factors, però, que li han jugat en contra. Un, la seva longevitat. Ja se sap que en el món de l'art en general, la mort de l'artista sempre revaloritza la seva obra. I un altre factor que juga també en contra del reconeixement de Sonny Rollins va ser el que es coneix com les seves retirades, espais llargs de temps, d'entre 2 i 3 anys, en què es va allunyar voluntàriament tant dels escenaris com dels estudis de gravació. Ho va fer, segons ell mateix va explicar, en moments en què es sentia buit per aportar coses noves a la seva música i va preferir aïllar-se de la pressió del món musical per recuperar-se. La primera retirada va ser entre 1959 i 1961 i es caracteritza perquè, com que no podia practicar a casa seva sense molestar els veïns, vivia a Manhattan, a Nova York, gairebé cada dia se n'anava a tocar, a assajar tot sol, a sota el pont de Williamsburg, que no era lluny d'on vivia. Alguns dies hi va passar fins a 16 hores seguides tocant. La seva tornada la va anunciar gravant, el febrer de 1962, el disc que va titular The Bridge. Òbviament vol dir El Pont.

You Do Something To Me, el quartet de Sonny Rollins amb Jim Hall a la guitarra, que ens han portat aquesta cançó extreta del disc El Pont, The Bridge, un disc que, com us hem dit, va marcar la seva tornada, la tornada de Sonny Rollins, a la vida musical pública l'any 1962. Un altre moment molt delicat en la vida de Rollins va ser l'11 de setembre de 2001, efectivament, el dia de l'atac a les Torres Bessones de Nova York. Ell vivia molt a prop de la zona atacada i en va patir directament les conseqüències. Quatre dies després, el 15 de setembre, va oferir un concert a Boston dedicat a aquell episodi traumàtic. Ara escoltarem l'inici del concert amb la seva veu presentant la primera cançó que van tocar, Without a Song. La gravació original dura més de 16 minuts, nosaltres n'escoltarem un fragment. I el trombonista que sentirem al seu costat és Clifton Anderson.

0: this is the saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I els darrers minuts els dedicarem a la pianista Geri Allen, que va néixer el 12 de juny de 1957 i va morir, desgraciadament, a finals de juny de l'any 2017 de càncer. Va estar casada amb el trompetista Wallace Roney i van gravar junts uns quants discos excel·lents. Un d'ells es titula Misterios, va a nom del trompetista, de Roney, i compta amb acompanyament d'orquestra de corda i vents. Escoltarem la cançó titulada Café, que va composar el brasiler Egberto Gismonti. I hem de tenir en compte que tant els arranjaments orquestrals com l'acompanyament de piano són d'ella, de Geri Allen. Amb Geri Allen i aquesta cançó, Café, us direm adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortosa aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si a un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malva de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Richie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Richie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum. Es diu La bellesa de les flores i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics com, per exemple, Santi Balmes.

segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic, i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Neddermann, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

Podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Marc Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

Punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Xerim Aresté, un guitarrista extraordinari que a més ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Ruper Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

tornaia Maika Makovsky con un tema que es diu Besides e B-Series i que estava inclòs en el seu últim treball Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Cristina Rosen Vinge, desde la banda sonora de Després de Kim, una película que se estrena aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio, són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dijous, dia 11 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Una Via Directa on avui parlarem de la remodelació del Parc Central. La presentació es va realitzar aquest dimecres, un Parc Central que serà un pulmó verd amb un espai d'esdeveniments, jocs infantils, d'aigua, pícnic i zona per a gossos. Avui també comentarem altres informacions. Parlarem del Festival de la Gent Gran de fi de cursa, que serà aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. Seguirem parlant d'informacions referents a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també dels centres educatius de la ciutat i que la comunitat educativa de la ciutat es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb educació. També farem referència al lliurament dels premis de la cursa de la primavera en els centres educatius i també les distincions en diferents instituts i escoles de la ciutat. Comptarem també amb l'espai de Llueva Utruene, el podcast de meteorologia, amb Carlos Lara i Alan Alguacil. Escoltarem avui el podcast corresponent a aquest mes de juny i també comptarem amb l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de Sendes. I més a més, les recomanacions de vins amb Carles Piera. Tot això en aquestes dues hores del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Aquest dimecres s'ha presentat el projecte de reforma del Parc Central de Sant Andreu de la Barca, un projecte que transformarà aquest indret de la ciutat, un espai amb esdeveniments, jocs infantils d'aigua, pícnic i zona per a gossos formaran part d'aquest nou Parc Central. A la presentació hi va ser el nostre company Joel Carrascó.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
4: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització.
5: A les comarques de Ponent i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
7: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
8: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
7: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment, la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
6: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
9: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
6: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
6: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
12: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
11: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
6: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
13: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
6: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
6: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
17: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
18: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
17: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
19: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
17: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
6: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.

0: incorpora quatre motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
1: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
0: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
2: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
0: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
3: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
4: Intentem per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
3: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
5: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
3: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
6: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista

0: artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, el mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
1: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
6: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
7: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
6: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
8: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
8: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant d'aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant d'aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga tova on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això s'ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
8: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga, actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
8: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'estat. Pensem que la família reial dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic, i és evident que, com a mínim, de moment, Interior, aquí a Catalunya, comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
8: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència, tal com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental. I tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
10: hola, bon dia. Hola, bon dia.
9: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
10: Bueno, pues anem retallant per on sigui, perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
9: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
10: I és que venen per carretera, exacte. Sí. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
9: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
10: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt el, bueno, el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop,
11: molt fluix.
9: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
10: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final sí. Per algun lloc tu tens que anar retallant.
9: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
10: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
9: Doncs moltíssimes gràcies. Per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
10: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara. Entre que els pocs que queden ni pujaran. O sigui que...
11: Sí, és complicat.
9: Així, Elena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest. Mm-hmm.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
11: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
12: Intentes per sumar el segon punt a l'alimentòria, sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història, tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatge cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
13: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
1: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana. Sara.
14: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
1: Segur que sí. Vinga.
14: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
15: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
16: Trabajar por ahí de temporero.
15: Yo es que nunca me he ido de aquí.
16: Ya, es muy fuerte eso.
17: Ivani Hadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
18: Los embajadores se han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
19: Sí, señora.
20: El váter pierde agua, les daré $100 más.
21: ¿Qué dice?
19: Que si le arreglamos el váter.
21: Somos afinadores, arreglamos pianos.
20: 200.
21: 500 y hablamos.
17: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
22: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
23: ¿Qué has robado?
24: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
17: El dia de la revelación és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ax en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum del temps aquesta setmana, el resum meteorològic. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bona, Jordi.
0: Doncs farem el resum abans de la setmana, després anem a la previsió. Tenim diferents activitats a l'aire lliure, per tant, ens interessa saber quina és la previsió. Ens ho imaginem. Quina serà la previsió d'aquest cap de setmana, però abans anem al resum d'aquesta setmana, que jo crec que anirem ràpid en el resum com en la previsió.
1: No t'equivoques, Jordi. Pues sí, en el
0: resum, són moltes previsions, no?
1: En el, ja con la cara que me ves entrar, no me parece a mí que ya sabes un poco.
0: Exacte, manga curta, sense paraigües...
1: Por dónde van los tiros. Pues sí, el resumen, pues una semana de tiempo tranquilo, estable, sin precipitaciones y con un ambiente, por eso... más que agradable para las fechas en las que estamos, como luego veremos al comentar las temperaturas. El protagonismo en el cielo pues ha sido para las nubes bajas, que han sido abundantes gran parte de la semana, cubriendo el cielo pues la mayoría de los días, y especialmente pues por las mañanas, primeras horas de la tarde, quizá por ya avanzado la jornada se rompían un poquito, pero pues abundante nubosidad gran parte de la semana, y esto ha contribuido, como decíamos, a que las temperaturas hayan sido bastante frescas. Empezábamos la semana con una máxima el lunes de 29,9, mientras que el miércoles registramos una temperatura máxima de tan solo 24,7. O sea, tener temperaturas inferiores a 25 grados ya casi como el que dice mediados de junio, pues no está nada mal, y podemos decir que compensa un poquito aquella semana de mayo que hizo pues un tiempo casi de julio o de agosto. Bueno, pues esta semana nos hemos librado un poquito del calor con esas temperaturas que, ya digo, el miércoles no superaron ni los 25 grados, y pues las mínimas también por las mañanas pues se ha notado que ha refrescado. El martes mínima de 19,6, pero esta mañana amanecemos con 15,8 grados de temperatura aquí en San Andreu, así que pues eso, una semana que a pesar de las fechas en las que estamos, pues podemos decir que ha sido bastante agradable y con ambiente fresco.
0: Doncs aquest és el resum de la setmana, i ara sí que anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit sabrem quina és aquesta previsió. Crec que el bon temps serà protagonista.
1: Pues sí, poques novedades nos trae el tiempo los próximos días. Hoy viernes, la nubosidad que comentábamos de estos días atrás, pues desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, pues jornada de ambiente soleado, con el cielo despejado, y quizá a últimas horas de la tarde es posible la presencia nuevamente de algunos intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados, y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos, pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
1: Por la lluvia, no, por Exacte. El calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32, 33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio, esa semana de mayo, así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
0: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
1: La meteorologia
0: no farem connexions d'urgència.
1: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que se estropeen los actos, porque no tiene ninguna pinta.
0: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals, davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies, a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat, que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de practicar esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista d'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remuneració.

0: les temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu a Barca, ha de ser també el parc central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar amb aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
2: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
2: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passaràs un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa del més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
2: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si quan qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la

0: agrada o a l'ús dedicat a l'àgora en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
1: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
2: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar a les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
1: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
2: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
1: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
2: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
1: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
2: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè lo de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
1: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
2: Mira, primer, pavimentem tot el parc, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
3: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
3: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
4: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
5: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà a que aquests dos carrers ara de moment, inicialment, tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
4: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
5: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
4: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
5: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
4: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
5: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
4: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. Per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
1: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
1: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
1: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
1: Exacto.
0: On tothom doncs ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
1: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas que de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etcètera, però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connecta't.
1: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, la Gent Gran va cambiando. Los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función, pues, de cada generación. Y desde el casal, desde el equipo de Gent Gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo, la del inglés, ¿no? Cada vez más, pues, la gente, pues, quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con esta estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas. Y sobre todo, estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial, que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el Casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
1: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andreu de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos a haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el Casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía Y en ese sentido, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran. Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
1: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
3: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canal Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martín La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musso Gorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DEO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DEO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DEO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DEO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DEO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
5: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
5: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
5: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
5: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
5: Bé, a la DEO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys, eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
5: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
5: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
5: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
5: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de l'ADO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta ADO?
5: Bé, perquè en altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, perquè va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
6: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la CDO Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, sóc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
0: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
6: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Gibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Gibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Gibis?
6: Jo crec que a Gibis elaborem... Mira, a Gibis fem quatre vins i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Gibis com a primer cognom. L'any 1594 es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Gibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estina és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Rasa, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels Gibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
6: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop
6: i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
0: La Diopla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

L'enòleg, Joan Soler, assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg

0: autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
0: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
0: Buscar aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com ja la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
0: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs dins de la DO Pla de Bages i des del celler a què porteu vosaltres exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les varietats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
0: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
0: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una, parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a lo identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no, si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
0: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil, des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem,

0: una més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
1: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
0: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançar en la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
1: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
0: Mira, les tines...
1: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
0: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exibis li fem el blanc, que és Macabeu en Picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, follow the leader, que es venien cabernets, merlots, sirats, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha Somoll i Mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb Somoll i Mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu de Barca. Sí. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història. I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font. Sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
1: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
2: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
3: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
2: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem 2 croquetetes de pernil ibèric.
3: I per acabar, amb l'últim vi, 2 trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
2: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són 2 canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
3: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
2: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
2: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
3: Igualment, sí, simplement és curar-ho al poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
2: Sí, perquè la festa major ja hem fet ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre de la, del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, s'està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí de del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
2: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
2: Sí.
1: De proximitat.
2: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrascó.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipara una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a l'acord de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no. No, no, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona. Porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿La fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como, porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona, doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita, a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarcafest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? Recomanem que porti cadascú el seu sopar per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de tot i que ser una activitat enfocada al públic jove doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics xerrant, passant-ho bé i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarcafest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment no són de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
2: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
7: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin en responsabilitat i seny, però que al final que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
2: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove amb una entrada gratuïta, i la proposta Porta el teu sopar.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser aquí.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu. Via Directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
5: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no l'aprèn. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No?
3: La poesia de la Clara Centenera a Evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
6: Un eix, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
3: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
2: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix. Temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, alcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, alcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vania o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones es tremien al sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar, però què estàs fent? I després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que, haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
2: No, esclar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
1: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
2: Bé, m'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té unes, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar, és a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, o sigui, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
1: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet, no sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara, és meravellós. Després, és a dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
2: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava, és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba un moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
1: Anava a dir, arriba un moment a la vida... Bueno, no tothom les acaba... Hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh?
2: Però
1: l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents. Tenim com a tres l'estructura del llibre està en tres parts. Vertigen, tedi... Sí. I llum, aquesta llum al final, no?
2: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, de la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tota la... i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que... al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
1: Triga...
2: No revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
1: Triga i rep, eh? Perquè, creu-me, que té una capacitat de calar les coses que li venen, els i els cops, que jo penso, jo aquesta mà ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
2: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra. Madurar es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
1: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
2: Sí, home,
1: clar, el que ha patit... És bonic aquesta, també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me millor.
2: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
1: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
2: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit, jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que... Jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs, això, molt intensa, em repeteixo.
1: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
2: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que té... forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també soc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la... seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants, i això doncs, té molt d'efecte a la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
1: El Tomàs, l'Eugènia i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot. Sí. I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
2: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt, molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar, a més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, que és Iam Deri, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Que fotut! Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I, la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
1: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et vaig dir que no he pensat. Vull dir, jo t'aprecio molt. Només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No,
2: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugènia i el Tomàs. Perquè l'Eugènia és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim i amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... I amb molta prepotència i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, d'escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, i l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot no desvello el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut un palet de supèrbia, no?, quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament, per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
1: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, perquè no ho hagués dit, i mira, guaita.
2: Sí, no passa res. No.
1: Hi ha una frase...
2: No és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
1: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
2: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que els recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després, curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
1: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré, perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
2: M'has vist? Ah, sí, t'he vist. On, a veure si va ser el Diego, ho vam fer bé o el Diego.
1: Ho vau fer molt bé, la Setmana del Llibre en Català, ho vau fer molt bé.
2: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. Bueno, no és el millor concert, que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no poder venir.
1: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu Mala Lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
2: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però i n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy, que també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria són escriptors que toquem. I la veritat, ens ho passem molt bé.
1: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu com veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot, aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
2: Som divertits.
1: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè... Per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules, i són tres sentiments, que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
2: Sí, bé, faig una distinció que potser...

0: Jo no sé, no sé si parlo tant de rancúnia en aquest
1: No,
0: cas.
1: més de recança. Però
0: Més de recança. Si
1: sí, més de
0: rancúnia
1: recança.
0: el personatge no en té gaire.
1: No,
0: No.
1: oi, no, el personatge ell
0: No,
1: mateix no.
0: no en té, no.
1: No, però surt, surt. I després hi ha també, que també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres
0: Ah,
1: conceptes que
0: sí.
1: jo he agafat aquí, no?
0: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, ho tenim tots, el que va la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam, estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
1: Ah, però escolta'm, que també dona de sí, la
0: Ah,
1: novel·la
0: sí,
1: per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
0: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia, per persones doncs, que hi he conegut, que han tingut doncs, problemes de depressió, doncs, d'aquest tipus que tots en coneixem. I amb episodis personals, d'haver-ho passat més bé o més malament. I de dir, ostres, a veure, com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
1: N'hi ha molts, però jo... Ja t'ho he dit que al final, Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El
0: sí,
1: protagonista en la maduresa és preciós.
0: Sí. Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut tres calabots. Jo pensava, no. I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres i de... Que, esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això. Personalment, i això es reflecteix, no? Ja no es pot evitar. Doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ell es reconstrueix.
1: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida, vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera, no hauria de ser, potser no hauria de ser, però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà, i això he trobat preciós.
0: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre, sempre, sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, clar, només, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, no és una crítica. Però també quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres. També he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat. Al contrari.
1: No, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
0: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. És una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. A redós d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cavallera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al Magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Habitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agumbolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
0: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
0: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
0: He repetit, sí.
2: Has repetit. Sí, sí. Has repetit editorial, has repetit gènere. Per què la poesia?
0: Ai, és que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules, no? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne, saps el que vull dir, ja que la tens.
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes, afortunadament, aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant algun dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
0: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, que tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
0: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta, era un poema descartable, però m'interessava molt, alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten, doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè, a més, tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
0: T'ho sembla, me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè evidentment la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia. Mm. Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser, és? Mm-hmm. Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, m'ha arribat aquesta intuïció.
0: També hi ha un treball, no tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
0: Sí, n'hi ha de passionals.
2: N'hi ha de passionals, vull dir que trobareu aquí de tot. Però quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
0: És molt interessant que m'ho diguis, perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. No, a mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa. I al final, els més positius, potser els més passionals, no, aquesta cosa més, més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fos ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
0: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa, que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu, un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes, en qualsevol moment baixarà en picat, trencarà en mil bocins el mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
0: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no?, i com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no?, certes emocions i els elements del paisatge, no?, segons com estan narrats, no?, aquest cormorà pot anar cap a un lloc, o cap a un lloc, ostres, no?, que trencarà el mirall de l'aigua, no?, ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
0: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
0: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo, gran part dels poemes, al final, els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballis o no, vull dir, aquella cosa de, no?, que està l'ambient, no? I llavors, a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats, o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant, doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
0: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics, doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic, perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no?, rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té el seu moment de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
2: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu, d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
0: Visca la passió. Escolteu. Sí, sí, sí.
2: La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
0: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió ha de ser. I, és que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu.
2: No? Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No. Convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta de gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè dona, una mirada, no?, envers les coses, o una profunditat a vegades, que no sé, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradi les ciències, encara que t'agradi l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
0: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes...
2: I que et puguem tornar a llegir.
0: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia... Gràcies, sobretot, perquè...
2: Ah, no, no hi ha res.
1: Us hem robat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser pues un termopòlio, una caupona, una pepina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La Popina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la Caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix, no? No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres amb els nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues amb aigua. I això era, diguéssim, a l'esmorzar. A mig matí... Pues, s'anaven a treballar i es portaven pues, la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues,
1: donava
2: energia i es posaven una mica en forma. No? Sí. Llavors, a la nit o a la tarda, quan passaven cap a casa seva, passaven per la Thermopolion i es compraven el menjar calent. Al menjar, que estaven en unes, com en una estina de fang, que era que aguantava molt la calor, i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar, o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? I dir, quines classes socials eren les que venien?
2: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No hem canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem, des de l'època romana, que
2: no hem canviat tant. Llavors, la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues, tenien cuina pròpia. Però les insulares, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulares, perquè era un perill per al foc.
1: Clara, també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais... culinari roman, sí. que ens has explicat, tenen molt més sentit fins i tot que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
2: Clar, Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així, com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passant al matí anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, o, i pues és el mateix.
3: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps, si ells ho feien perquè no tenien cuina.
2: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una propina i podien menjar sentats a taula i fer pues, una xerrada, i, pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
3: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
2: Sí.
3: Sí, que per una estona
2: molt
3: estarem
2: bé.
3: En una cuina, en una tabernae romana. Doncs
2: pues aquí estarem.
3: Gràcies.
2: De res.
3: I de les tabernae ens n'anem al piscator, al pescador. I ens acompanya l'Álvaro Banderas per explicar-nos una miqueta perquè tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
4: És pràcticament, bueno, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia, el que passa és que el material és molt diferent, el material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de lli, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes. És tot amb força i amb molta més manya i paciència.
3: Oh, manya, paciència i temps, eh?
4: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. Vale, però la tècnica és la mateixa, és una pesca més massiva que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
3: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi... Els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
4: A més que aprofitaven tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale?, que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa, que la nansa avui dia sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. O sigui, ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espar encara es fa servir.
3: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
4: Potser és molt millor com ho feien els romans perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
3: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida. Ja que us hi heu de passar temps, mira, si tinguéssiu el material, seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
4: Pues pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale?, en les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix, era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que hi havia els peixos com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
3: Sí,
4: ¿vale?
3: Exacte.
4: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi havia tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fan tripes de peix, ¿vale?, i era el top de l'època romana. La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava, el que agradava realment, i bueno, tothom tenia accés al peix.
3: Jo haig de dir que avui he tastat el garup i, mare meva...
4: Bo, veritat?
3: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
4: Bueno, són gustos diferents, al final estàvem més preparats.
3: Sí, tenien les papiles gustatives més preparades que les nostres.
4: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
3: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem, els mataríem amb el ketchup. No. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho, sobretot, aquesta divulgació que feu. Gràcies, Anna.
4: Moltes gràcies.
3: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
5: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es poden fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, mal nom i el nom de la mare, si tens també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o li clavem un clau. I l'hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mom violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
3: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
5: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem dansar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
3: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
5: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjur. Però també podem fer endivinacions.
3: Però ara, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
5: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
3: Ai, Sagana, moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
3: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no?
5: Perfecte.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana també s'ha presentat un altre projecte, el projecte de la reforma del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu de la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
5: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
5: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
4: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
5: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
4: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
5: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
4: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
5: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
4: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
6: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més

0: per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
0: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
2: La presentació dels projectes de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca i també la reforma del Parc Central han protagonitzat l'actualitat informativa de la setmana. També s'ha parlat de reformes i reurbanització de la zona de Can Prats. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com deien, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
3: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
2: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
3: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder i posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
2: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
3: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
2: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
3: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
2: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a Ràdio Sant Andreu.

0: Andreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Pel que fa a l'educació, aquesta setmana hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
2: Seguim parlant d'educació. Aquesta setmana hem donat detalls del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
2: Quan es posarà en marxa?
6: ara a principis de setembre i amb l'inici de curs començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors, en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
2: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
7: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
2: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
8: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
7: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
2: El sistema per comprar per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
7: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
2: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alt Pical, Oriol Rossell, Canals i Moner i Ramon Canals, vinculats al Penedès o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Va de Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martí Martínez La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musso Gorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller d'Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga de l'associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, una setmana on un centenar d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig i també de l'Institut del Palau han realitzat les proves d'accés a la universitat des de dimarts i fins dijous. I una setmana on també la visita del Papa Lleó XIV també ha estat protagonista. De fet, de les dues informacions també podeu ampliar-ho a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podreu trobar entrevistes i també reportatges referents no només a aquestes dues informacions, sinó a també amb d'altres que hem anat realitzant al llarg de tota la setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Pennsylvania 65,000.
1: Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, del control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc aquest dels Eagles és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel.

0: all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel. El que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la pensió en Triana, un dijous sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la pensió en Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, als Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Pues nada, que muchísimas gracias, ¿eh?, por estar aguantando ahí durante 60 minutos. Dale, que dale, que dale. Nos vamos, será hasta dentro de 7 días, ¿eh? Ya lo sabes, volveremos a estar aquí con vosotros. Si te gusta, pues te espero la semana que viene. Si no te ha gustado, pues danos otra oportunidad. La semana que viene, más y mejor. Saludos de quien te ha estado acompañando, quien te habla, Juan Antonio Casas. Gracias una vez más por sintonizarnos y escuchar esto llamado Mix Club Reload. Que pases muy buen fin de semana. Adiós. Mix Club, Mix Club, Mix Club, Mix.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara, de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum del temps aquesta setmana, el resum meteorològic. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bona, Jordi.
0: Doncs farem el resum abans de la setmana, després anem a la previsió. Tenim diferents activitats a l'aire lliure, per tant, ens interessa saber quina és la previsió. Ens ho imaginem, quina serà la previsió de cara al cap de setmana, però abans anem al resum d'aquesta setmana, que jo crec que anirem ràpid en el resum com en la previsió.
1: No t'equivoques, Jordi. Pues sí, en el
0: resum, són moltes previsions, no?
1: Ja con la cara que me ves entrar, no me parece a mí que ya sabes un poco.
0: Exacte, manga por, curta, por sense paraigües...
1: Por dónde van los tiros. Pues sí, el resumen, pues una semana de tiempo tranquilo, estable, sin precipitaciones y con un ambiente, por eso, más que agradable para las fechas en las que estamos, como luego veremos al comentar las temperaturas. El protagonismo en el cielo pues ha sido para las nubes bajas, que han sido abundantes gran parte de la semana, cubriendo el cielo pues la mayoría de los días, y especialmente pues por las mañanas, primeras horas de la tarde, quizá por ya avanzado la jornada se rompían un poquito, pero pues abundante nubosidad gran parte de la semana, y esto ha contribuido, como decíamos, a que las temperaturas hayan sido bastante frescas. Empezábamos la semana con una máxima el lunes de 29,9, mientras que el miércoles registramos una temperatura máxima de tan solo 24,7. O sea, tener temperaturas inferiores a 25 grados ya casi como el que dice mediados de junio, pues no está nada mal, y podemos decir que compensa un poquito aquella semana de mayo que hizo pues un tiempo casi de julio o de agosto. Bueno, pues esta semana nos hemos librado un poquito del calor con esas temperaturas que, ya digo, el miércoles no superaron ni los 25 grados, y pues las mínimas también por las mañanas pues se ha notado que ha refrescado. El martes mínima de 19,6, pero esta mañana amanecemos con 15,8 grados de temperatura aquí en San Andreu, así que pues eso, una semana que a pesar de las fechas en las que estamos, pues podemos decir que ha sido bastante agradable y con ambiente fresco.
0: Doncs aquest és el resum de la setmana, i ara sí que anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit sabrem quina és aquesta previsió. Crec que el bon temps serà protagonista.
1: Pues sí, poques novedades nos trae el tiempo los próximos días. Hoy viernes, la nubosidad que comentábamos de estos días atrás, pues desaparecerá casi por completo, por lo tanto, pues jornada de ambiente soleado, con el cielo despejado, y quizá a últimas horas de la tarde es posible la presencia nuevamente de algunos intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados, y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos, pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
1: Por la lluvia, no, por Exacte. El calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32, 33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio, esa semana de mayo, así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
0: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
1: La meteorologia
0: no farem connexions d'urgència.
1: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que se estropeen los actos, porque no tiene ninguna pinta.
0: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Generalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec que en àmbit de país, hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista d'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu a Barca, ha de ser també el Parc Central. Un parc central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un parc central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest parc central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte a qualsevol moment.

0: conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
0: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
2: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
0: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui en dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
2: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
0: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
2: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica, i que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
0: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
2: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats per veure la superfície.

0: superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè lo de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt coneguts i estudiats.
1: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
0: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló premsat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el canal Sedó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
2: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
1: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
3: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de ràdio. Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
4: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
1: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
4: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
1: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
4: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
1: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
4: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
3: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important el de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè deia millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. És per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
1: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
1: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la Gent Gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
1: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
1: Exacto.
0: On tothom, doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
1: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del ment activa i un altre del connecta't.
1: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, la Gent Gran va cambiando. Los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función, pues, de cada generación. Y desde el casal, desde el equipo de Gent Gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo, la del inglés, ¿no? Cada vez más, pues, la gente, pues, quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con esta estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas. Y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial, que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el Casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el Casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el Casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del Casal, no?
1: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al Casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andreu de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al Casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el Casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al Casal. Y una vez que se encuentra en el Casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos a haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el Casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía y en ese sentido, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
1: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese super casal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa a no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
3: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals i Moner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martí La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 €. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 €, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins el recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació Ondeo, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb Ondeo Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
5: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
5: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
0: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
5: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
5: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
5: Bé, la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
5: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
5: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
5: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
5: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
5: Bé, perquè en altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
6: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el nom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la DO Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
6: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la del Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Gibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Gibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Gibis?
6: Jo crec que Gibis elaborem... Mira, Gibis fem 4 vins i jo crec que els 4 són 4 públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Gibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Gibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels Gibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són 4 vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim 4 vins que representen 4 públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
6: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop
6: i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
0: La Diopla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estandard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites

0: Ari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
1: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
0: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
1: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
0: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem. També la planta pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
1: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
0: Mira, les tines...
1: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
0: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, Syrah, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha Somoll i Mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb sumoll i amandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè

0: principal mercat era Barcelona. Els vins quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la Baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
1: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
2: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
3: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
2: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bé, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
3: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
2: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
3: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es combina bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
2: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
2: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
3: Igualment, sí, simplement és curar amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
2: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també per la de la primavera també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
2: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
2: Sí.
1: De proximitat.
2: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrascó.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al Papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del Papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del Papa, sincerament. Si vol vindre el Papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día, en el siglo XXI, una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona. Doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarca Fest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret, bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? I recomanem que porti cadascú el seu popa per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarca Fest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment és una de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
2: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
7: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin amb responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
2: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove amb una entrada gratuïta i la proposta Porta el teu sopar.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu. Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu. Serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura vista de l'Atisma pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'Atisma municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme. Per tant, és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions, que ens ho permeti també l'espai, i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació, i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria, en aquest cas, als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat. S'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'amperxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana també s'ha presentat un altre projecte, el projecte de la reforma del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat, en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del Passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte han vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura capdalt, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
5: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot. Crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui en dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
5: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
4: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
5: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
4: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
5: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè lo de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
4: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
5: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res. Tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sador, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
4: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
6: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
4: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
6: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
4: Per tant, el nou Parc Central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La presentació dels projectes de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca i també la reforma del Parc Central han protagonitzat l'actualitat informativa de la setmana. També s'ha parlat de reformes i reurbanització de la zona de Can Prats. Can Prats avança en la seva transformació amb la reurbanització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reurbanització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
7: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà

0: quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
1: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
1: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable als veïns i veïnes del barri. Fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat.

0: Dat al municipi, tot en increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Pel que fa a l'educació, aquesta setmana hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: Seguim parlant d'educació. Aquesta setmana hem donat detalls del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
5: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, I sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jean León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
5: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
6: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
5: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
5: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins d'Abadal, Colbaix i Exibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Badeuves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martín Martínez, La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també hi serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, una setmana on un centenar d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig i també de l'Institut del Palau han realitzat les proves d'accés a la universitat des de dimarts i fins dijous. I una setmana on també la visita del Papa Lleó XIV també ha estat protagonista. De fet, de les dues informacions també podeu ampliar-ho a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podreu trobar entrevistes i també reportatges referents no només a aquestes dues informacions, sinó a també amb d'altres que hem anat realitzant al llarg de tota la setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals, davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies, a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas. Fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, en el Teatre Núria Espert, es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura pista d'atletisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista d'atletisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme. Per tant, és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions, que ens ho permeti també l'espai, i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació, i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat o ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista, doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments de la ciutat, com Rams Clubs, que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista de l'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils en la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'amperxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista de l'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passaràs un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació d'un milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar a les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals.

0: completar el de la passera i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
1: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
0: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
1: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
0: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
1: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
0: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sador, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
1: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
2: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
1: Passarem de tenir un parc central

0: tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
1: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
0: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
2: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reunització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com deien, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
3: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
2: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
3: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat, i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
2: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres, o de moment està a l'inici de tot plegat?
3: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment, perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés, i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
2: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
3: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen, i per tant és una obra que esperem amb molta alegria, i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
2: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca iniciarà el curs 2026-2027 amb una oferta ampliada de tallers per fomentar l'envelliment actiu, saludable i també participatiu. La programació incorpora noves activitats. Les inscripcions seran a finals del mes d'agost, principis del mes de setembre, però ja avançarem alguns d'aquests tallers i també d'activitats avui a Ràdio Sant Andreu. Per això que comptem amb la presència de la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot i que són cursos que arrencaran el curs 2026-2027, per tant, el mes de setembre, sí que avancem ara alguns d'aquests tallers perquè tenim novetats. Entre aquests tallers tenim noves activitats com la ment activa o també el taller Connecta't.
1: Bueno, nosotros tenemos que planificar con mucho tiempo de adelanto, porque pensar que ahora los talleres que hacemos durante todo el año fijos acaban, como las escuelas, acaban ahora en el mes de junio, pero la gente mayor se quiere ir del casal sabiendo que el año que viene qué es lo que se va a hacer y cómo se va a tener que apuntar. Pensar que ellos, si se van a sus pueblos, se van de vacaciones, o incluso los que se quedan en el municipio, quieren saber, pues eso, qué días son los días de las inscripciones, qué talleres va a haber, cómo van a ser las inscripciones y, sobre todo, que no se queden sin plaza. Entonces, nosotros tenemos que prepararlo con mucho tiempo para que ellos y ellas puedan tener toda esta información y que puedan estar tranquilos.
0: El sistema que s'habilitarà és el mateix sistema que s'ha habilitat en el darrer any i que us va funcionar molt bé el fet de fer un sorteig.
1: Sí, porque teníamos siempre un problema muy grande y era que se hacía una cola inmensa que llegaba casi hasta el ayuntamiento desde el casal de la Gent Gran y era como muy inhumano tenerla, y las personas cada vez se levantaban más pronto. Había personas ya a las 6 de la mañana para inscribirse en los talleres. Entonces decidimos que eso no era la forma de hacerlo y el año pasado decidimos crear un sistema nuevo, innovar, y lo que hicimos fue un sorteo. Entonces, todas las personas tienen un número, recogen un número y a partir del sorteo, el número que sale es el primero en inscribirse y a partir de ahí se van inscribiendo a los talleres. Los repartimos los números los días 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre en el casal. Las personas pueden coger hasta dos números y es importante que esos números los tengan, los guarden y los conserven, porque el paso siguiente es que el 9 de septiembre se hace un sorteo oficial y se publica el calendario para que a cada persona se le da una franja horaria a partir del número en la que se puede ir a apuntar. Eso que evita, sobre todo, evita las esperas, que la gente esté largas horas en una cola, y ordena todo el proceso, y además da igual de oportunidades a todas las personas, porque no la que corra más, la que tenga más posibilidades, sino que todas las personas tienen las mismas posibilidades de apuntarse a los talleres.
0: Per tant, serà del 31 d'agost al 4 de setembre que es repartiran aquests números en el casal de la gent gran. El sorteig es farà el dia 9 de setembre.
1: Exacto.
0: I després les inscripcions ja tenim del 14 al 22 de setembre.
1: Exacto.
0: On tothom, doncs, ja sabrà quan ha de fer aquestes inscripcions.
1: I el 28 de setembre publicaremos las listas definitivas de todas las plazas de cada uno a qué plazas está asignado y asignada.
0: Tenim diferents tallers, que són els habituals: l'agilitat mental, l'anglès, català, informàtica, ball en línia, el playback, boixets, pintura, gimnàstica, sardanes, sevillanes, teatre, etc. Però tenim noves incorporacions. Hi ha, en aquest cas, un taller que és el del Ment Activa i un altre del Connecta't.
1: Bueno, tenemos 17 talleres en este momento funcionando. Siempre, cada año, la Gent Gran va cambiando. Los intereses de las personas que se jubilan en la ciudad van cambiando en función, pues, de cada generación. Y desde el casal, desde el equipo de Gent Gran, estamos siempre muy preocupados por ir creando nuevas actividades para responder a los intereses. Por ejemplo, el año pasado se crearon muchas actividades, por ejemplo, la del inglés, ¿no? Cada vez más, pues, la gente, pues, quiere seguir formándose. Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con esta estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas. Y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial, que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval, que también va a tener pues un espacio en el casal.
0: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del casal, no?
1: Bueno, yo siempre digo, y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andreu de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no?, pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que viva en Barcelona, ¿no?, se viene a la ciudad, y una de las cosas primeras que hace es venir al casal. Y una vez que se encuentra en el casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos a haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía Y en ese sentido, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
0: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
1: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
0: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa a no tenir-la sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
3: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Va de Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martí La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musso Gorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i el vermut seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 €. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 €, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DEO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DEO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DEO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DEO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DEO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
5: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
5: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
5: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
5: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
5: Bé, la DEO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
5: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
5: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori, privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
5: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
5: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya, pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
5: Bé, perquè, entre altres coses, som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
6: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el nom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la DO Pla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
6: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la del Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Gibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Gibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Gibis?
6: Jo crec que Gibis elaborem... Mira, Gibis fem 4 vins i jo crec que els 4 són 4 públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Gibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Gibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Rasa, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels Gibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són 4 vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim 4 vins que representen 4 públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
6: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop
6: i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
0: La Diopla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Buscar aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com ja la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler a què porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots els nivells. Per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem. També la planta pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançar en la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba

0: les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, follow the leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit. És a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre vi a Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
1: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu de Barca. Una última pregunta, i Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
0: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang. No suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural. I va ser un professor, mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona, que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola, doncs, dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
1: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
0: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
1: I una història.
0: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
1: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
0: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola,

0: varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
1: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
2: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
3: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
2: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
3: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pega amb l'últim vi.
1: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
2: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
1: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
3: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
1: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
2: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
1: Què suposa per vosaltres participar en una Fira del Vi?
2: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
3: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la Festa Major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
1: Per tant, ja teniu experiència, no?
2: Sí, perquè la Festa Major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
1: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
2: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
1: I producte local, no?
2: Sí.
1: De proximitat.
2: Tot és de proximitat, sí.
1: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipara una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al Papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del Papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del Papa, sincerament. Si vol vindre el Papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no, No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona, doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarca Fest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret, bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? I recomanem que porti cadascú el seu popar per ser sopar, per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què li diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarca Fest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment és una de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
2: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
7: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin amb responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
2: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove, amb una entrada gratuïta i la proposta Porta el teu sopar.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó, del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, al 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, comencem una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i avui serà la sardana titulada Berta i Anna, dedicada a les nebodes Berta i Anna Peralta. Fou estrenada per la Cobla Mediterrània el 2 de setembre del 2018 en el transcurs de la Festa Major, a la plaça de la Font de la Roda. Berta i Anna ens l'ofereix la Cobla Els Montgrins i us desitgem que tingueu una molt bona estona agradable en la nostra companyia. Sigueu tots molt benvinguts. Berta i Anna, Cobla Montgrins. Mestre Joan Bosch i Serrador.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la intervenció de la cobla Els Mongrins amb la sardana del mestre Bosch, Berta i Anna, avui, musicalment, escoltarem sardanes del compositor i instrumentista de tible Lluís Pujals i Carretero. I ho farà amb la seva darrera cobla, la cobla la principal de la Bisbal. Lluís Pujals i Carretero va néixer a Berga el 22 de gener de l'any 66 i des de l'any 1988 que viu a Blanes. Ha format part de les cobles Pirineu del 1976 al 1982, de la cobla Bages entre el 83 i el 84, a la principal de Barcelona del 85 al 87 i entremig, o sigui, el 85 va estar a la principal de Barcelona, el 86 va passar a la Sant Jordi i el 1987 va tornar a la principal de Barcelona. Per fitxar posteriorment pels Mongrins, on hi va estar-hi tres temporades, de 1988 al 1991. Va tenir un passatge, va parar i va entrar a la principal de la Bisbal l'any 1994 fins l'any 2022. El desembre del 94 ingressava a la Bisbal i el juliol del 22 la deixava per motius personals i familiars. Doncs bé, la primera de les sardanes de Lluís Pujals, que ens interpretarà la cobla la principal de la Bisbal, porta per títol Romàntica.

romàntica, sardana escrita l'any 2016, i que tot seguit la sardana que ve a continuació està dedicada a la seva vila nadiua. Berga al cor és el títol de la sardana de Lluís Pujals, va dedicar a la seva vila on va néixer i la va escriure l'any 2013. Seguim amb la principal de la Bisbal amb sardanes de Lluís Pujals i Carretero.

i de Berga el seu mestre, atès que, com tot compositor i músic, se sent agraït a qui li va donar les primeres lliçons musicals. Per això aquesta sardana es titula El meu mestre, és obligada de Tible i la va escriure Lluís Pujals l'any 2006.

Déu-m'hi-do aquesta sardana obligada de Tible que portava per títol El meu mestre. Seguim ara amb una de les primeres sardanes, ens atreviríem a dir que va ser de les primeres, atès que ens en anem a l'any 1989, on Lluís Pujals va escriure aquesta sardana que tot seguit ens oferirà la seva cobla, la principal de Lluís Val, sardana que porta per títol Neguit, però aquell mateix any va escriure una altra sardana que porta per títol Rosa d'Estiu i que, si tenim temps, la posarem cap al capdavall del programa. Ara, però, és el torn de la sardana titulada Neguit, escrita l'any 1989.

Seguim ara amb una sardana obligada de Tible, concretament la que porta per títol Sempre amb tu. I és una sardana, com dèiem, obligada de Tible, escrita l'any 2011.

0: escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla La Principal de la Bisbal, interpretant sardanes de qui fou durant molts anys, des de l'any 94 fins al 2022, el seu tible solista, Lluís Pujals i Carter, de Berga. Seguim ara amb la sardana que porta per títol Els Rossinyolets de l'Àvia, sardana escrita l'any 2016.

Seguim ara amb una sardana de l'any 2006 i és la que porta per títol Ciutat Centenària.

I ara marxarem cap a Tossa de Mar, atès que Lluís Pujals, l'any 2012, va escriure i estrenar la sardana que porta per títol Tossa, Paradís, Blau.

Com haureu pogut comprovar, són sardanes llargues les de Lluís Pujals i Carretero. Seguim ara amb la sardana titulada El nen de Cors. La va escriure l'any 2006 i continuem amb la principal de la Bisbal.

I la darrera sardana que ens interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal és la que porta per títol Rosa d'Estiu, i com dèiem abans, és de les primeres que va escriure el mestre Pujals. És de l'any 1989, i amb aquesta sardana acomiadarem a La Principal de la Bisbal. Si tenim temps, marxarem galopejant. Ara, però, és el torn de la sardana Rosa d'Estiu.